Ebre de bosu ke tembre de baka. Eri ambre de bosu ke tende de basandia. Ere de bosu ke tembre de bosu ke tende de bakambre de bosu ke tendia.